0: del 12 d'agost, per al que falta només una setmana. Mirarem el camp valencià, que afronta la segona collita de cítrics més baixa dels últims 20 anys. Per cert, dels successos, acabem de conèixer que un home de 62 anys ha matat avui a un jove de 20 en un local de València i després ha confessat el crim davant la Policia Nacional, que l'ha detingut i que investiga les causes. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Com dèiem, l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló ja està controlat. Mentrestant, el govern valencià està estudiant personar-se si s'obri una causa judicial. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha visitat este matí les zones afectades d'Onda i Vilavella. Onda Cero, Castelló, Lorena Pardo.
1: El Consell reclamarà els danys causats i demana una actuació contundent i ràpida per a localitzar els presumptes autors, ho ha dit el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina.
2: Urgir a les instàncies policiales i judiciales a que en este caso, en este incendio, cuanto antes entren en la cárcel

0: 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo.
1: A partir del pròxim dilluns, 10 d'agost, es poden demanar les ajudes a les zones agrícoles calcinades, als vehicles afectats i a les instal·lacions de rec perdudes, compatibles totes amb el segur agrari.
2: I el grup socialista en les Corts demanarà la compareixença del conseller d'Emergències perquè aclarisca la gestió de l'incendi, Andreina Pietri.
3: El PSPB-PSOE denuncia que amb el foc amb la Vall d'Uixó s'ha posat de manifest la debilitat del Servei d'Extinció d'Incendis de la Comunitat Valenciana. La portaveu socialista d'Emergències en les Corts, Alicia Andújar, lamenta que des de la conselleria s'hagi intentat ocultar la debilitat del servei, inflant les xifres i comunicant dades incorrectes per a amagar l'escassetat de recursos propis.
4: El 75% de los efectivos que han participado han sido de la Unidad Militar de Emergencias y del Gobierno de España. Es una vergüenza que la Consellería de Emergencias intente falsear las cifras de los efectivos que han participado en la extinción para ocultar su nefasta gestión al frente de emergencias y la debilidad de nuestro servicio de extinción de incendios forestales.
2: Un dels municipis afectats per l'incendi és Betxí. Allí han mantingut una reunió la consellera d'Indústria, Marian Cano, i el president de la patronal CEP a Castelló, Lluís Martí. Alejandra Carrillo.
5: Des de la Confederació Empresarial han demanat al Consell que les ordres que es donen en casos d'emergència, com en este cas l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, continguen un apartat específic sobre com han d'actuar tant les empreses com els treballadors.
6: Hemos hablado también del importante y meritorio papel que han jugado los municipios, lo que pone en valor el municipalismo, de los daños causados en las empresas, aunque aún no se puede dar una cifra exacta, de las rápidas ayudas implementadas por la Generalitat Valenciana que podrán solicitarse a partir del 10 de agosto, de la especial atención que requerirán las pymes y los autónomos.
5: Per la seva part, la consellera d'Indústria, Marian Cano, ha demanat al govern central que autoritze a la Generalitat a destinar els romanents disponibles de les fonts europeus, els que estan vinculats a plans turístics de la província de Castelló, a actuacions de prevenció, mitigació i recuperació en l'entorn afectat per l'incendi. Entre les iniciatives proposades figuren la implantació de sistemes d'alerta, la creació de tallafocs verds o sistemes digitals que informen en temps real sobre l'estat dels camins forestals.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: I falta una setmana per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la Generalitat està ultimant el dispositiu especial, coordinant amb els ajuntaments els preparatius per a garantir la seguretat. Este matí el conseller d'Emergències ha visitat Benassal i Onda. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
8: Dos punts esperen l'arribada del voltant d'un miler de visitants. Els municipis estaran connectats amb els centres d'emergència de la Generalitat. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
9: Estamos manteniendo encuentros informativos y de coordinación con los municipios declarados como punto oficial de observación, Peñíscola, Benassal y Onda, que pueden necesitar del respaldo de la Generalitat al no contar con tantos recursos organizativos para afrontar una llegada masiva de visitantes como la prevista.
8: La Generalitat també mantindrà tancats diversos punts naturals durant la jornada per l'elevat risc d'incendis i recomana a seguir l'eclipsi des de zones urbanes i des de punts oficials habilitats.
2: L'eclipsi coincideix precisament amb el període més àlgid d'ocupació hotelera. Des de la patronal Osbec parlen de ple tècnic en les zones de màxima visualització. Núria Montes és la secretària general.
10: Coincide con el periodo de máxima ocupación, el periodo álgido de la temporada alta. Por eso su efecto será más limitado en cuanto a ocupación hotelera que en otra época del año. Aún así, esperamos que en la zona de máxima visibilidad se rozará el lleno técnico, estando seguramente por encima del 93-94%.
2: La Unió Llauradora preveu que la producció de cítrics arribi a les 2.600.000 tones en la pròxima campanya, la de 2026-2027. És un 3,4% més respecte a l'anterior.
5: L'estimació s'ha realitzat a la fi de juliol i està basada en una anàlisi tècnica tenint en compte el comportament climatològic, l'estat de les explotacions i l'impacte de plagues. Malgrat esta recuperació, Carles Peri, secretari general de la Unió, adverteix que l'aforament continuarà situant-se entre els més baixos dels últims 20 anys.
11: Estem apreciant que no n'hi ha tant de moviment de compra en camp com en anys anteriors, encara que les poques operacions que s'han realitzat són a preus estables. Reclamem a les administracions un pla d'ajudes per a la reconversió d'arbres vells, més matèries actives disponibles per al control de les plagues i després també que n'hi hagi una major promoció dels nostres cítrics en els mercats internacionals.
2: I és que la Comunitat Valenciana encapçala amb Canàries la falta de relleu generacional i l'envelliment de la població agrària. Ho reflecteix un estudi de l'Associació Valenciana d'Agricultura amb dades d'un informe del Ministeri.
3: Els majors de 65 anys ja presenten el 48% dels 31.000 beneficiaris d'ajudes de la PAC en la comunitat. Són 49 punts més que el conjunt d'Espanya. Els agricultors valencians que tenen menys de 40 anys únicament suposen el 5,8% del total. Cristóbal Aguado, presidente Ava Sacha.
12: Salvo que en urgència n'hi hagin fons europeus, en la col·laboració de l'Estat i la connivència de la Generalitat Valenciana per a que puga modificar-se l'estructura agrària, puga incentivar-se l'arribada de jovens i puga demostrar-se que l'agricultura de fruites i hortalisses en el Mediterrani va ser estable. Estable en els preus i, per tant, en la rentabilitat per garantir un futur.
2: I el projecte europeu Informa Forest, coordinat per l'Institut Ítaca de la Universitat Politècnica de València, conclou que és necessari adaptar a les característiques de cada territori i aprofitar la gestió forestal sostenible per aconseguir que els boscos estiguin cada vegada més adaptats als climes extrems. Són algunes de les estratègies que plantegen per a fer front a amenaces com ara les sequeres, els grans incendis o les plagues.
5: Entre les mesures que plantegen, comptar amb un major coneixement científic per a conservar la biodiversitat, garantir la disponibilitat d'aigua i mantindre la capacitat dels boscos per a absorbir carboni. Eduardo Rojas, investigador d'Ítaca i participant, destaca els aspectes que s'han d'integrar per a protegir els boscos europeus.
13: Compatibilizar diversas demandas concurrentes, como es el secuestro de carbono, pero también el uso de productos forestales, especialmente la madera, corcho y demás, como los aspectos relacionados con los stocks de carbono en el bosque. Todos esos aspectos que hay que integrar en cada una de estas bioregiones, cómo adaptarlos mejor. Aparecen aspectos compartidos y aparecen también aspectos donde hay una diferencia sustantiva, especialmente si focalizamos en las regiones más extremas.
2: I un apunt més, la consellera de Serveis Socials, Helena Albalat, ha reclamat al govern central que concreta el repartiment dels menors migrants arribats a Ceuta entre les comunitats autònomes. Ha insistit que els centres d'acollida valencians estan col·lapsats i carrega contra l'executiu per improvisar i per la falta, diu, de comunicació oficial a hores d'ara. A partir de les 4 de la vesprada, l'Agència Estatal de Meteorologia activa l'avís groc per pluges que poden anar acompanyades de granís a l'interior nord de Castelló. L'avís seguirà en principi demà en esta zona i també a l'interior sud de Castelló a partir de les 2 de la vesprada i previsiblement el divendres a l'interior nord d'esta província. Pel que fa a les temperatures, màximes que ronden 32-33 graus i mínimes encara elevades de 24-25. Bona vesprada.
14: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
15: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Relato frente a realidad. El relato es el del gobierno que busca pasar pantalla y dar por amortizada la crisis migratoria de Ceuta. Basa su estrategia en el cierre de filas, en una cuidadosa dosificación de la información y en un mensaje triunfalista centrado en que la situación fronteriza ha vuelto ya a la normalidad y que la crisis se ha resuelto con celeridad. La realidad es otra. Queda mucho por hacer. La versión oficial